0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Carolina.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
4: Bon dia!
3: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El circo del miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
2: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
6: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse, l'11 de juliol, entre molts d'altres.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a Jazz Tour. Tortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Quatre minuts passen de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al De Bon Matí. Comencem ara mateix, encetem aquest dijous, encetem aquest 2 de juliol de 2026 i estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Jo des d'aquí, a través de les zones, t'envio una fortíssima abraçada si no estàs de vacances encara, perquè, bueno, quedi el que et quedi, espero i desitjo que ens acompanyes i així, pues, intenta portar aquesta primera hora del dia de la millor manera possible. Si has començat vacances, pues, escolta'm, disfruta-les, gaudix-les i també espero que estiguis amb nosaltres algun rato, eh? Sigui com sigui el De Bon Matí, pues estarem aquí, com t'he dit, des d'ara fins les 9 i mitja, així que durant este rato ens posarem al dia amb els titulars en portada. Ho farem també, però en aquest cas, sobre el que passa o ha passat al territori, millor dit, amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. Avui parlarem del Festival Univers. Això serà d'aquí uns minuts amb Josep Lluís Villa. També farem repàs a les activitats amb l'agenda, el temps amb Eloi Coso, com cada dijous, la cançó en català i, com sempre, i això no és només cosa del De Bon Matí, sinó d'imaginar a ràdio en general, et regalem també la millor música. Però això de regalar-te la millor música, jo ho dic molt, eh? però sé que és durant les 24 hores, així que no marxis perquè val la pena quedar-se i anar descobrint el dia, anar descobrint el matí junts, i que són ja les 8 i 5, que crec que estic xerrant massa ja. Així que bon dia, i ara sí comença el De Bon Matí.
0: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Martin Luther King Jr. deia: al final no recordarem les paraules dels nostres enemics, sinó els silencis dels nostres amics.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: De seguida canviem totalment l'estil musical per escoltar Enrique Iglesias. La cançó es diu Bailando i són ja les 8:08.
1: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
2: per sentir.

0: titulars en portada d'avui dijous. Comencem amb El Periódico. Diu: Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no complix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat de les persones internes. Més coses. Barcelona ja respira aire de Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. Taburete mostra la maduresa pop en l'obertura de les nits Occident. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes, segons un estudi, una estadística que s'ha fet. A Móra la Nova, el govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial, diu el titular. A La Vanguardia diu: la regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. I és que s'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de persones migrades i la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident en recepta forjar una majoria nacional per batre Sánchez. Brutal accident d'autobús a Lleida. La ciutat de Lleida va viure ahir el seu accident més greu en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític com a conseqüència de l'impacte. Cal dir que les causes d'aquest impacte s'estan investigant. Diu que la xòfer feia 3 dies que estava a l'empresa i conduïa amb un instructor al costat que ha perdut una cama. Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria Dia a Móra. I la fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca. A la portada del diari Ara, diu: Barcelona a punt per acollir el Tour. La presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. Avisa Feijóo que no compti amb Junts ni el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. Trump guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. En el primer any, després de tornar al càrrec, ha ingressat uns 1.400 milions de dòlars, com deien, provinents de negocis de criptomonedes que s'han beneficiat directament de les seves accions com a president. Mai s'havia donat un cas així als Estats Units. La policia exculpa Salut en el judici de la vacuna per la Covid. La conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar una feina. I sobre el bus de Lleida, diu: un bus amb persones temporeres s'accidenta al centre de Lleida. A la portada del diari de Tarragona, per acabar el repàs a la premsa més general, diu: la gigafactoria de Móra la Nova no consumirà aigua i és gràcies a un circuit tancat que evitarà l'evaporació i tindrà un consum prop a zero. A Tarragona, l'amfiteatre és el primer monument romà del món en tenir realitat mixta, ja que té realitat real, per dir-ho així, i també virtual. Diu: tecnologia innovadora sorgida a PortAventura. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu: la porta firme. Diu: l'oferta per Julián no és il·limitada, diu el senyor Laporta. El president va parlar de l'argentí en la presa de possessió al càrrec. Diu que ell volia venir al Barça ja feia temps. Va apel·lar la unitat, va anunciar consulta als socis per l'espai Barça i va assegurar que veu al Madrid molt nerviós. També parlant del Barça, diu: Christensen renova com a blaugrana per 2 anys més fins a 2028. A la portada de l'esport, cal dir que a les tres portades es parla de Joan Laporta, de la presa de possessió com a president que va tenir lloc ahir. Diu: arrenca fort. Diu que Laporta inicia el seu quart mandat al Barça. El president promet defensar el club sense mitges tintes i envia diversos dardos al Madrid de Florentino. Diu que no tenen fixat el nord. Certifica el seu feeling amb Tebas i confirma els contactes amb l'Atlètic per Julián Álvarez, encara que apunta que l'oferta no és il·limitada. Sobre el Mundial de Futbol, diu: prohibit fallar davant d'Àustria. I és que avui hi ha partit Espanya-Àustria a les 9 de la nit. També hi ha partit Portugal-Croàcia a la 1 de la matinada i Suïssa-Argèlia a les 5 de la matinada. En MotoGP diu Yamaha confirma el fitxatge de Jorge Martín. I acabem amb la portada de l'Esportiu sobre Joan Laporta, que ahir va prendre possessió del càrrec. Fa un primer discurs de mandat carregat d'optimisme i convicció. Diu que davant dels atacs trobaran un lideratge fort, diu el titular. I també confirma que el club ha fet una oferta per Julián Álvarez, com dèiem fa un moment, i es significa la pau amb Javier Tebas. Diu que va dir, Joan Laporta va dir, ets un amic, dirigint-se a Javier Tebas. Sobre el Mundial diu Harry Kane surt al rescat. 2 gols seus, el primer assistit per Gordon, permetent a Anglaterra remuntar el 0-1 al Congo, i van quedar 2-1 a favor d'Anglaterra. Diu Espanya favorita avui contra Àustria en els 16ens. I acabem parlant de tennis de Wimbledon, diu Sinner i Sabalenka, els dos números 1 i primers favorits a 16ens de Londres.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I la veu que escoltem ara és la de Rihanna.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosen.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

De seguida, en poc més de 4 minuts, arribem ja a les 8 i mitja del matí. Ho fem amb la música dels Pets per refrescar-nos en aquestes hores. La cançó es diu Bon dia.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, hora d'informatiu. I ara també he de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Una dona mor ofegada en una piscina de l'aldea.
3: Els serveis d'emergència no van poder salvar la vida d'una dona de 32 anys que este dimarts la nit va ser localitzada inconscient dins d'una piscina privada. L'avís es va rebre cap a 2:15 de la nit i, malgrat els intents de reanimació, la víctima va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
2: El nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre passa a ser un projecte prioritari.
3: El govern ha situat la futura infraestructura sanitària ebrenca entre els projectes estratègics del país, una decisió que permetrà agilitar els tràmits necessaris per avançar en la seva execució. El nou hospital haurà de substituir les limitacions estructurals de l'actual Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i donar resposta a les necessitats assistencials, docents, tecnològiques i de recerca de les pròximes dècades. El projecte continua avançant amb l'elaboració del pla funcional i la tramitació urbanística dels terrenys del Raval de la Llet. A més, el centre tindrà vocació universitària i estarà vinculat a la formació i a la investigació amb la Universitat Rovira i Virgili.
2: I en agenda BotCamp 2026 converteix Tivissa en epicentre de les arts digitals.
3: Des d'avui fins al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del programa, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. L'esdeveniment combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34, 37 i 38 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs bueno, calor, no? Buscar.
3: Sí, però encara ens mantenim una miqueta, no hem arribat avui als 40, esperem que continuï
2: així. Això és veritat, però a les 8 de la tarda 33 graus, no sé jo...
3: Tampoc és agradable.
2: No és agradable, però bueno, és igual. La qüestió que és estiu. Andrea, gràcies i hasta les 9.
3: Fins després.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
0: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
0: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: La música de Dijou es diu End of Beginning, una cançó que trobàvem a la sèrie, cap al final de la sèrie Stranger Things.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
5: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
0: I des del 2009 ens arriba la música de Milo. Recordem, aquesta cançó va ser un èxit aquell any. Es diu IO Technology. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Bé, i aquest cap de setmana, com ja saps, arriba la quarta edició de Univers, el festival de poesia que tindrà lloc a Benifallet. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Josep Lluís Villa. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com dèiem, Univers, este cap de setmana hi ha quarta edició. Suposo que arriba en ganes, no?
2: Moltes, moltes. És la quarta edició i, per tant, ja és un festival consolidat.
1: Molt bé. Què trobarem enguany?
2: Mira, la quarta edició del Festival de Poesia Univers és una cita que enguany recordarà els centenaris del naixement de Manel Pérez Bonfill i de Blai Bonet i els 40 anys de la mort d'Anna Dodas. I també els 900 anys de la mort d'Abubakar el Tortosí.
1: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do,
1: 500. Ai, sí, sí, sí. La veritat és que...
2: 9 segles, 9 segles.
1: Sí, és que, clar, jo sempre he quedat així. És que avui no estic molt jo de números, eh? També t'ho dic.
2: Jo sóc de lletres, ja saps.
1: Molt bé.
2: Llavors, l'escriptor i professor, també poeta, tortosí, Manel Pérez Bonfill, serà homenatjat a través dels seus versos recitats per Eduard Carmona i acompanyat a la guitarra per Joan Rovira. El poeta mallorquí Blai Bonet i el pensador i també poeta Abubakar el Tortosí seran amb dues exposicions, aquesta darrera il·lustrada per l'artista roquetenc Ignasi Blanc. Pel que fa a Anna Dodas, serà recordada amb un concert de Miriam Frank. Aquesta cantautora va obtenir el premi al millor poema musicat en la primera edició dels Jocs Florals. Ja saps que enguany...
1: Sí, ha sigut la segona.
2: La segona d'això. I va ser a una adaptació dels versos Vam ser de plata, de l'autora de Fongueroles, assassinada durant un viatge de vacances a l'any 1986. La trobada poètica també dedicarà versos, diversos moments a recordar Zoraida Burgos i Albert Aragonès, dos referents de les lletres de Brenques, com bé ja saps, desapareguts en els darrers mesos.
1: Molt bé. Cal dir que, bueno, ja han confirmat la seva participació en diferents activitats, diversos autors.
2: Sí, alguns presentant llibres o recitant obra pròpia. Els autors ebrencs Andreu Subirats, Conxita Giménez, Teresa Tor, Carmen Cruelles, Albert Gabaldà i Àngel el Marí, i l'escriptora d'arrels germàniques Leslie Pericot i el poeta lleidatà Jordi Prenafeta. Són
1: molt bé. De moment no és confirmats, no? Però segurament n'hi haurà més. Seran dos dies de presentacions, de recitals, de concerts. Algunes de les activitats que hi haurà, quines seran?
2: Sí, mira, el festival començarà la tarda del divendres amb la rebuda institucional de l'alcaldessa i la lectura del primer poema, que sempre ho fa l'alcaldessa. També s'inauguraran els espais expositius i de projeccions on es podran veure les obres audiovisuals Rostres escrits a l'aigua de l'Ebre de Gemma Vidiella i El vapor alè, dues visions de Francesc Aviró i Pep Mola. Després del sopar arribarà la primera sessió del ja tradicional, que vam engegar fa algunes edicions, del cabaret poètic conduït per l'universador Jordi Martí i la vedet Calliope, interpretada per Georgina Llaurador. La vellada inclourà el recital d'Eduard Carmona i Joan Rovira, dedicat a Manel Pérez Bonfill, com t'he dit abans, així com l'actuació d'Artur Gaya, que posarà veu a textos de Zoraida Burgos, Gerard Vergés, Carles Renau, Enric Casasses i Abubakar el Tortosí. Ja, la jornada del dissabte estarà dedicada principalment a la presentació de llibres i projectes poètics. El programa també inclou un recital del cantautor Noel Luna amb l'espectacle que es diu A compàs del riu, amb Ana Oliveres i Marcel Cama. I l'actuació familiar, que serà al voltant de les 12 del migdia, d'una actuació de màgia que és La màgia del riu, a càrrec del Marc Struck. La quarta edició es clourà amb una trobada de poetes, un vermut literari i el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, que, com vam fer l'any passat, distingiran les tres millors composicions poètiques i la millor adaptació musical d'un poema ja existent.
1: Molt bé, cal dir també que, bueno, hi haurà, el dissabte serà la segona i última nit.
2: Molt bé, del cabaret poètic, que comptarà amb el concert del duet Contra les cordes, format per Miriam Frank i Gemma Tona, que presentarà ADN, un espectacle musical i poètic que connecta amb la paraula d'Anna Dodas amb la música de Bach, Emili Pujol i la mateixa Miriam Frank, que és la guanyadora, recordo, de la passada edició dels Jocs Florals, en un poema musicat.
1: Molt bé. Sobre els Jocs Florals, parlem-ne ara, arriba la segona edició, bueno, presentació del llibre, en este cas també hi haurà dels primers Jocs Florals en esta segona edició, que es fa dins del festival.
2: Sí, serà precisament un dels moments destacats de la tarda del dissabte, amb la presentació del llibre 34 poemes i una cançó, que és un cop d'ull al llibre de poemes de Neruda. Editat per Petròpolis, i és una publicació que recull els poemes participants en la primera edició dels Jocs Florals, Jocs Florals de l'Ebre, i incorpora un enllaç amb la cançó guardonada amb el premi al millor poema musicat.
1: Molt bé, ja acabant, perquè sé que vas molt apretat de temps, que sempre vas molt ràpid, amb molta feina, i bueno, per a no fer-te ocupar més temps aquí, què diries a la gent per a que vingui en esta quarta edició?
2: Bueno, és una edició ja consolidada. Es fa a un entorn molt xulo, que és el Passeig de les Moreres de Benifallet, que s'està fresquet. I de que...
1: És important això que acabes de dir, eh?
2: Sí, més en estos dies. I que al mateix temps és un cap de setmana divertit, on se reuneix també, hi ha una reunió de poetes de l'Ebre, que hi ha espectacles de molt diferent format, i que també podrem donar els premis a Montse Barceló amb el poema Tardó, que va guanyar l'any passat, i també va rebre menció especial Jardí d'Estius de Mercè Baena i La mística dels màrgens de Carmen Cruelles. Estaran recollits al llibre este que farem públic i que repartirem entre la gent. I en la categoria del Premi Musicat ja ho he dit, Miriam Frank, que va ser la guanyadora i que podrem escoltar-ho a través d'un enllaç.
1: Molt bé, que l'escoltarem, si et sembla, ara per acabar.
2: Me sembla perfecte.
1: Pues au, moltes gràcies per vindre.
2: A tu.
1: Adéu.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.
5: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
5: per sentir-se bé. Imagina.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Escoltàvem la música d'Imagine Dragons i ara, amb Rod Stewart, en 3 minuts arribem a les 9 del matí.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Són les 9 del matí, és hora d'informatiu i és hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: Una dona mor ofegada en una piscina de l'aldea.
7: Els serveis d'emergència no van poder salvar la vida d'una dona de 32 anys que este dimarts a la nit va ser localitzada inconscient dins d'una piscina privada. L'avís es va rebre cap a 2:15 de la nit i, malgrat els intents de reanimació, la víctima va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
6: El nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre passa a ser un projecte prioritari.
7: El govern ha situat la futura infraestructura sanitària ebrenca entre els projectes estratègics del país, una decisió que permetrà agilitar els tràmits necessaris per avançar en la seva execució. El nou hospital haurà de substituir les limitacions estructurals de l'actual Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i donar resposta a les necessitats assistencials, docents, tecnològiques i de recerca de les pròximes dècades. El projecte continua avançant amb l'elaboració del pla funcional i la tramitació urbanística dels terrenys del Raval de la Llet. A més, el centre tindrà vocació universitària i estarà vinculat a la formació i a la investigació amb la Universitat Rovira i Virgili.
6: I en agenda, BotCamp 2026 converteix Tivissa en epicentre de les arts digitals.
7: Des d'avui fins al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del programa, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. L'esdeveniment combinarà un laboratori intensiu per a artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el live coding.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34, 37 i 38 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, doncs moltes gràcies. Que passis bon dia i fins demà.
7: Bon dia.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, pots connectar-te les 24 hores del dia per ampliar informació a imaginaradio.cat i, si no, a més, cada hora apunta tindràs aquí el bollet informatiu.
11: Ei, què et passa? Fas mala cara.
12: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
11: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
13: M'has salvat la vida.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: avui la cançó en català de la mà de Stay Home es...
1: La vida sencera.
0: És la Nòria.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: I són les 9 i 11 minuts. És el moment ara de fer una ullada, de fer un repàs als resultats dels sortejos d'ahir dimecres. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 2, el 13, el 15, 22, 33 i 36. El complementari, el 40, i reintegrament el número 4. Els números de la Bonoloto han estat el 7, el 12, el 14, 37, 42 i 48. El complementari el 21 i reintegrament el 0. Els números del trio han estat el 2, l'1 i el 6 i finalment el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 91.264 i la sèrie la 24.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Les 9 i 12 minuts. Escoltem Los Frequencies, la cançó Are You With Me?
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Que bé, quina olor més bona.
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: I fa un moment escoltàvem a Manuel Carrasco recordant un dels seus mítics temes. Ara és el torn de Donna Lewis.

0: Bon matí. Imagina Ràdio.
1: I ja en la recta final del de Bon Matí, avui pues és dijous, ja ho saps que cada dijous tenim la previsió del temps amb Eloi Coso, perquè ja quasi encarem el cap de setmana, així que Eloi Coso, des de la Fundació Mercè Pla, com dèiem, la previsió del temps. Molt bon dia, Eloi.
2: Bon dia, Inma, què tal? Doncs encarem ja la recta final d'aquesta setmana lectiva, en què l'atmosfera farà un gir radical, passarem de valors molt tòrics de fins a 39-40 graus, en punts del Baix d'Ebre Montsià i nits molt pesades, ambient molt agradable i molt normal per l'època, màxims al voltant de 32-33 graus i mínimes, doncs, que se respirarà força millor respecte als dies anteriors. Semblaria que la certa normalització durarà ben poc, perquè a partir de proper cap de setmana, setmana que ve i potser l'altra, arribarà una gran calorada que es pot convertir en una gran onada de calor, amb calor extrema un altre cop, de 37-38, fins i tot arribar a 40-41 graus als llocs més calents de l'Ebre i de Ponent. Tot això anirem seguint-ho amb un risc d'incendi totalment disparat. Adéu-siau i molt bon cap de setmana.
0: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

I com deia fa un moment, estem ja a la recta final del De Bon Matí, avui dijous. I nosaltres de seguida marxem avui amb Anastasia. Recordem aquesta cançó, recordem aquest One Day in Your Life i desitja pues, que passis molt bon dia. Recorda, ens trobem demà a les 8 i feliç dijous. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Una dona mor ofegada en una piscina de l'aldea. Els serveis d'emergència no van poder salvar la vida d'una dona de 32 anys que este dimarts a la nit va ser localitzada inconscient dins d'una piscina privada. L'avís es va rebre cap a 2:15 de la nit i, malgrat els intents de reanimació, la víctima va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. El nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre passa a ser un projecte prioritari. El govern ha situat la futura infraestructura sanitària Brenca entre els projectes estratègics del país, una decisió que permetrà agilitzar els tràmits necessaris per avançar en la seva execució. El nou hospital haurà de substituir les limitacions estructurals de l'actual Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i donar resposta a les necessitats assistencials, docents, tecnològiques i de recerca de les pròximes dècades. El projecte continua avançant amb l'elaboració del pla funcional i la tramitació urbanística dels terrenys del Raval de la Llet. A més, el centre tindrà vocació universitària i estarà vinculat a la formació i la investigació amb la Universitat Rovira i Virgili. I en agenda, Botcamp 2026 converteix Tivissa en epicentre de les arts digitals. Des d'avui fins al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del programa, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. L'esdeveniment combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el life coding.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música.
4: Per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta de 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
5: i a tuktuk.cat.
6: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Una dona mor ofegada en una piscina de l'aldea. Els serveis d'emergència no van poder salvar la vida d'una dona de 32 anys que este dimarts a la nit va ser localitzada inconscient dins d'una piscina privada. L'avís es va rebre cap a 2:15 de la nit i, malgrat els intents de reanimació, la víctima va acabar morint. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. El nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre passa a ser un projecte prioritari. El govern ha situat la futura infraestructura sanitària Brenca entre els projectes estratègics del país, una decisió que permetrà agilitzar els tràmits necessaris per avançar en la seva execució. El nou hospital haurà de substituir les limitacions estructurals de l'actual Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i donar resposta a les necessitats assistencials, docents, tecnològiques i de recerca de les pròximes dècades. El projecte continua avançant amb l'elaboració del pla funcional i la tramitació urbanística dels terrenys del Raval de la Llet. A més, el centre tindrà vocació universitària i estarà vinculat a la formació i la investigació amb la Universitat Rovira i Virgili. I en agenda, BotCamp 2026 converteix Tivissa en epicentre de les arts digitals. Des d'avui fins al 5 de juliol, el municipi serà l'escenari de la tercera edició del programa, una iniciativa vinculada al Festival Eufònic que uneix creació digital, recerca artística i entorn rural. L'esdeveniment combinarà un laboratori intensiu per artistes i programadors i també comptarà amb activitats gratuïtes obertes al públic, com instal·lacions, actuacions audiovisuals, tallers i xerrades. Enguany, el projecte amplia el ventall de pràctiques digitals i reunirà creadores i mentors de referència internacional per impulsar nous projectes vinculats a l'art generatiu, l'automatització i el life coding. I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 32, 34, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. To all the people.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
3: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Illa i Sánchez escenifiquen a la Moncloa el suport institucional a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. La reunió amb representants del Consorci Promotor del projecte és la primera trobada al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació d'una partida de 719 milions d'euros per a la seva posada en marxa. L'objectiu és reforçar el compromís de totes les parts implicades abans que la Unió Europea publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. El consorci ja està pràcticament definit i la societat encarregada de gestionar el projecte compta amb l'autorització de l'Estat i la Generalitat. 7 de cada 10 estacions del Meteocat registren nits tropicals al juny, rècord des del 2003. El passat mes ha estat un dels més càlids de les darreres dècades a Catalunya, amb rècords de temperatura i una elevada presència de nits tropicals. A les Terres de l'Ebre, l'episodi de calor també ha deixat registres destacats. Com és habitual, les zones de litoral han concentrat les mínimes nocturnes més elevades. Als Alfacs s'han registrat 22 nits tropicals, 18 a l'illa de Buda o 17 a Amposta. Pel que fa a les temperatures màximes, Vinebre va arribar als 41,8 graus i va superar els 40 en 3 jornades diferents. Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà un dels protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Perellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran aquests plats a les seves cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música.
2: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Si quan penses en reformes et sona així...
6: Obres, obres, obres!
5: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Illa i Sánchez escenifiquen a la Moncloa el suport institucional a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. La reunió amb representants del Consorci Promotor del projecte és la primera trobada al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació d'una partida de 719 milions d'euros per a la seva posada en marxa. L'objectiu és reforçar el compromís de totes les parts implicades abans que la Unió Europea publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. El consorci ja està pràcticament definit i la societat encarregada de gestionar el projecte compta amb l'autorització de l'Estat i la Generalitat. 7 de cada 10 estacions del Meteocat registren nits tropicals al juny, rècord des del 2003. El passat mes ha estat un dels més càlids de les darreres dècades a Catalunya, amb rècords de temperatura i una elevada presència de nits tropicals. A les Terres de l'Ebre, l'episodi de calor també ha deixat registres destacats. Com és habitual, les zones de litoral han concentrat les mínimes nocturnes més elevades. Als Alfacs s'han registrat 22 nits tropicals, 18 a l'illa de Buda o 17 a Amposta. Pel que fa a les temperatures màximes, Vinebre va arribar als 41,8 graus i va superar els 40 en 3 jornades diferents. Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà un dels protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Perellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran aquests plats a les seves cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: El circo del miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
6: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació al cas de les dietes. La Fiscalia també reclama que l'acusat indemnitzi l'Ajuntament d'Amposta amb 23.600 euros, quantitat de les suposades despeses que Ferrer hauria cobrat al Consistori, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i altres organismes públics com l'Associació Catalana de Municipis. Ferrer ha declinat valorar l'escrit i la petició de penes de la Fiscalia perquè encara no se l'ha notificat. L'Ajuntament de Tortosa ultima la renovació integral de l'Auditori Felip Pedrell amb les obres de la graderia de la Sala Gran. Els treballs, amb una inversió de més de 300.000 euros, inclouen un sistema de graderia, la renovació del paviment i una distribució de l'espai per augmentar la visibilitat i adaptar-lo al Codi d'Accessibilitat de Catalunya amb 8 places accessibles. La capacitat de la sala serà de més de 500 persones entre platea i amfiteatre. També es renova la climatització, la instal·lació elèctrica, la maquinària escènica, les butaques i la coberta, un projecte d'1,2 milions d'euros. Les obres acabaran després de l'estiu i la inauguració està prevista per a la tardor. Jesús homenatja al Club Futbol Jesús Catalònia pels 4 equips campions. La temporada ha estat marcada per l'ascens del cadet A a preferent després de proclamar-se campió de Lliga per primera vegada. El filial, el juvenil A i els Legends també han tancat el curs com a campions. Durant l'acte, la regidora d'Esports, Noelia Tomàs, ha destacat el paper del club com a referent esportiu i social, així com el suport de l'EMD amb la construcció de nous vestidors. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les vores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació al cas de les dietes. La Fiscalia també reclama que l'acusat indemnitzi l'Ajuntament d'Amposta amb 23.600 euros, quantitat de les suposades despeses que Ferrer hauria cobrat al Consistori, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i altres organismes públics com l'Associació Catalana de Municipis. Ferrer ha declinat valorar l'escrit i la petició de penes de la Fiscalia perquè encara no se l'ha notificat. L'Ajuntament de Tortosa ultima la renovació integral de l'Auditori Felip Pedrell amb les obres de la graderia de la Sala Gran. Els treballs, amb una inversió de més de 300.000 euros, inclouen un sistema de graderia, la renovació del paviment i una distribució de l'espai per augmentar la visibilitat i adaptar-lo al Codi d'Accessibilitat de Catalunya amb 8 places accessibles. La capacitat de la sala serà de més de 500 persones entre platea i amfiteatre. També es renova la climatització, la instal·lació elèctrica, la maquinària escènica, les butaques i la coberta, un projecte d'1,2 milions d'euros. Les obres acabaran després de l'estiu i la inauguració està prevista per a la tardor. Jesús homenatja al Club Futbol Jesús Catalònia pels 4 equips campions. La temporada ha estat marcada per l'ascens del cadet A a preferent després de proclamar-se campió de Lliga per primera vegada. El filial, el juvenil A i els Legends també han tancat el curs com a campions. Durant l'acte, la regidora d'Esports, Noelia Tomàs, ha destacat el paper del club com a referent esportiu i social, així com el suport de l'EMD amb la construcció de nous vestidors. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I, a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
5: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: De juliol a Masdenverge, Nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda.

0: Illa i Sánchez escenifiquen a la Moncloa el suport institucional a la Gigafactoria Dia de Móra la Nova. La reunió amb representants del Consorci Promotor del projecte és la primera trobada al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació d'una partida de 719 milions d'euros per a la seva posada en marxa. L'objectiu és reforçar el compromís de totes les parts implicades abans que la Unió Europea publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. El consorci ja està pràcticament definit i la societat encarregada de gestionar el projecte compta amb l'autorització de l'Estat i la Generalitat. 7 de cada 10 estacions del Meteocat registren nits tropicals al juny, rècord des del 2003. El passat mes ha estat un dels més càlids de les darreres dècades a Catalunya, amb rècords de temperatura i una elevada presència de nits tropicals. A les Terres de l'Ebre, l'episodi de calor també ha deixat registres destacats. Com és habitual, les zones de litoral han concentrat les mínimes nocturnes més elevades. Als Alfacs s'han registrat 22 nits tropicals, 18 a l'illa de Buda o 17 a Amposta. Pel que fa a les temperatures màximes, Vinebre va arribar als 41,8 graus i va superar els 40 en 3 jornades diferents. Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà un dels protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Perellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seves cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
2: i a tuktuk.cat.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
7: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
6: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
8: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Illa i Sánchez escenifiquen a la Moncloa el suport institucional a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. La reunió amb representants del consorci promotor del projecte és la primera trobada al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació d'una partida de 719 milions d'euros per a la seva posada en marxa. L'objectiu és reforçar el compromís de totes les parts implicades abans que la Unió Europea publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. El consorci ja està pràcticament definit i la societat encarregada de gestionar el projecte compta amb l'autorització de l'Estat i la Generalitat. 7 de cada 10 estacions del Meteocat

0: Registren nits tropicals al juny, rècord des del 2003. El passat mes ha estat un dels més càlids de les darreres dècades a Catalunya, amb rècords de temperatura i una elevada presència de nits tropicals. A les Terres de l'Ebre, l'episodi de calor també ha deixat registres destacats. Com és habitual, les zones de litoral han concentrat les mínimes nocturnes més elevades. Als Alfacs s'han registrat 22 nits tropicals, 18 a l'illa de Buda o 17 a Amposta. Pel que fa a les temperatures màximes, Vinebre va arribar als 41,8 graus i va superar els 40 en 3 jornades diferents. Tortosa convertirà la plaça del Mercat en un aparador de cuina renaixentista amb demostracions en directe. La gastronomia serà un dels protagonistes de la 29a Festa del Renaixement amb una nova proposta que combinarà història i cuina en directe. La plaça del Mercat acollirà els dies 17 i 18 de juliol demostracions culinàries a càrrec de 7 restaurants de Tortosa que recuperaran receptes inspirades en el segle XVI amb ingredients i tècniques de l'època. També hi participarà la cuinera Ada Perellada i s'oferiran tastos gratuïts al públic. A més, els establiments incorporaran estos plats a les seves cartes durant tot el mes de juliol. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 20 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 32 graus a la Ràpita, 34 a la Pobla de Massaluca, 37 a Riba-roja d'Ebre i 38 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Majo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació al cas de les dietes. La Fiscalia també reclama que l'acusat indemnitzi l'Ajuntament d'Amposta amb 23.600 euros, quantitat de les suposades despeses que Ferrer hauria cobrat al Consistori, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i altres organismes públics com l'Associació Catalana de Municipis. Ferrer ha declinat valorar l'escrit i la petició de penes de la Fiscalia perquè encara no se l'ha notificat. L'Ajuntament de Tortosa ultima la renovació integral de l'Auditori Felip Pedrell amb les obres de la graderia de la Sala Gran. Els treballs, amb una inversió de més de 300.000 euros, inclouen un sistema de graderia, la renovació del paviment i una distribució de l'espai per augmentar la visibilitat i adaptar-lo al Codi d'Accessibilitat de Catalunya amb 8 places accessibles. La capacitat de la sala serà de més de 500 persones entre platea i amfiteatre. També es renova la climatització, la instal·lació elèctrica, la maquinària escènica, les butaques i la coberta, un projecte d'1,2 milions d'euros. Les obres

0: acabaran després de l'estiu i la inauguració està prevista per a la tardor. Jesús homenatja al Club Futbol Jesús Catalonia pels quatre equips campions. La temporada ha estat marcada per l'ascens del cadet A a preferent després de proclamar-se campió de Lliga per primera vegada. El filial, el juvenil A i els Legends també han tancat el curs com a campions. Durant l'acte, la regidora d'Esports, Noelia Tomàs, ha destacat el paper del club com a referent esportiu i social, així com el suport de l'EMD amb la construcció de nous vestidors. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: Enrique Iglesias.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebreticket.cat.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El circo del miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
2: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: L'oli és un aliment o un ingredient?
6: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
5: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
6: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
5: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Fiscalia demana un any i mig de presó i 4 d'inhabilitació a l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per un delicte continuat de malversació de cabals públics en relació al cas de les dietes. La Fiscalia també reclama que l'acusat indemnitzi l'Ajuntament d'Amposta amb 23.600 euros, quantitat de les suposades despeses que Ferrer hauria cobrat al Consistori, al Consorci de Salut i Social de Catalunya i altres organismes públics com l'Associació Catalana de Municipis. Ferrer ha declinat valorar l'escrit i la petició de penes de la Fiscalia perquè encara no se l'ha notificat. L'Ajuntament de Tortosa ultima la renovació integral de l'Auditori Felip Pedrell amb les obres de la graderia de la Sala Gran. Els treballs, amb una inversió de més de 300.000 euros, inclouen un sistema de graderia, la renovació del paviment i una distribució de l'espai per augmentar la visibilitat i adaptar-lo al Codi d'Accessibilitat de Catalunya amb 8 places accessibles. La capacitat de la sala serà de més de 500 persones entre platea i amfiteatre. També es renova la climatització, la instal·lació elèctrica, la maquinària escènica, les butaques i la coberta, un projecte d'1,2 milions d'euros. Les obres acabaran després de l'estiu i la inauguració està prevista per a la tardor. Jesús homenatja al Club Futbol Jesús Catalonia pels 4 equips campions. La temporada ha estat marcada per l'ascens del cadet A a preferent després de proclamar-se campió de Lliga per primera vegada. El filial, el juvenil A i els Legends també han tancat el curs com a campions. Durant l'acte, la regidora d'Esports, Noelia Tomàs, ha destacat el paper del club com a referent esportiu i social, així com el suport de l'EMD amb la construcció de nous vestidors. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de

0: Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
4: Bon dia!
3: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
8: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de la Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
6: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Materials Gisbert, som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal, amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Ecologistes en acció marquen amb bandera negra per contaminació l'Ametlla de Mar. L'entitat ha presentat l'informe anual Banderes Negres, que des del 2005 identifica els casos que consideren més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull dos per província. A les Terres de l'Ebre la situen enguany a l'Ametlla de Mar per l'episodi de contaminació química del 8 d'agost, on va aparèixer una escuma blanca, viscosa i amb olor química, inicialment a la platja de Pixavaques, i que es va estendre després en altres punts i va obligar al tancament preventiu del litoral de l'Ametlla de Mar. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova les bases dels ajuts escolars per al curs 2026-2027. S'inclouen els llibres de text, el menjador escolar i les llars d'infants amb l'objectiu de continuar donant suport a les famílies i afavorir la igualtat d'oportunitats. Les convocatòries incorporen una actualització dels imports i dels criteris de valoració per adaptar-se a les noves directrius educatives. El ple també va aprovar per unanimitat una moció en suport als bombers voluntaris, reclamant una millora de les seves condicions laborals, i va prendre coneixement de la renúncia de la consellera comarcal Maria Carmen Ríos Moreno. I en agenda, avui comencen 11 dies de festes majors a Roquetes amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat. Fins al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el gran cosoiris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i adeus, amb concerts, nits de ball, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? No.

0: Això és prehistòria.
1: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja han fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671 84 0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
8: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Ecologistes en acció marquen amb bandera negra per contaminació l'Ametlla de Mar. L'entitat ha presentat l'informe anual Banderes Negres, que des del 2005 identifica els casos que consideren més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull dos per província. A les Terres de l'Ebre la situen enguany a l'Ametlla de Mar per l'episodi de contaminació química del 8 d'agost, on va aparèixer una escuma blanca, viscosa i amb olor química, inicialment a la platja de Pixavaques, i que es va estendre després en altres punts i va obligar al tancament preventiu del litoral de l'Ametlla de Mar. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova les bases dels ajuts escolars per al curs 2026-2027. S'inclouen els llibres de text, el menjador escolar i les llars d'infants amb l'objectiu de continuar donant suport a les famílies i afavorir la igualtat d'oportunitats. Les convocatòries incorporen una actualització dels imports i dels criteris de valoració per adaptar-se a les noves directrius educatives. El ple també va aprovar per unanimitat una moció en suport als bombers voluntaris, reclamant una millora de les seves condicions laborals, i va prendre coneixement de la renúncia de la consellera comarcal Maria Carmen Ríos Moreno. I en agenda, avui comencen 11 dies de festes majors a Roquetes amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat. Fins al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el gran coso iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i adeus, amb concerts, nits de ball, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Ecologistes en acció marquen amb bandera negra per contaminació l'Ametlla de Mar. L'entitat ha presentat l'informe anual Banderes Negres, que des del 2005 identifica els casos que consideren més significatius de contaminació i mala gestió del litoral a l'Estat i n'escull dos per província. A les Terres de l'Ebre la situen enguany a l'Ametlla de Mar per l'episodi de contaminació química del 8 d'agost, on va aparèixer una escuma blanca, viscosa i amb olor química, inicialment a la platja de Pixavaques, i que es va estendre després en altres punts i va obligar al tancament preventiu del litoral de l'Ametlla de Mar. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova les bases dels ajuts escolars per al curs 2026-2027. S'inclouen els llibres de text, el menjador escolar i les llars d'infants amb l'objectiu de continuar donant suport a les famílies i afavorir la igualtat d'oportunitats. Les convocatòries incorporen una actualització dels imports i dels criteris de valoració per adaptar-se a les noves directrius educatives. El ple també va aprovar per unanimitat una moció en suport als bombers voluntaris, reclamant una millora de les seves condicions laborals, i va prendre coneixement de la renúncia de la consellera comarcal Maria Carmen Ríos Moreno. I en agenda, avui comencen 11 dies de festes majors a Roquetes amb un programa marcat per l'eclipsi i la solidaritat. Fins al 12 de juliol, el municipi gaudirà de prop d'un centenar d'activitats per a tots els públics. El programa combinarà actes tradicionals com el gran coso iris, l'ofrena de flors i fruits o la proclamació de pubilles i hereus, amb concerts, nits de ball, concursos i propostes familiars. Entre les novetats d'enguany destaca una xerrada dedicada a l'eclipsi total de sol del pròxim agost i una exposició solidària amb fotografies històriques de Roquetes. El pregó anirà a càrrec de Pau Hidalgo i la terrassa d'estiu tornarà a ser un dels principals escenaris de la programació musical. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

in roses, o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo, que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells, que serem l'enveja dels amants que

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir